0: los dos equipos se medirá a los Knicks en la gran final.
1: Y en fútbol sala tenemos en marcha los playoffs de la Liga Santi Duque.
2: El Palacio de los Deportes de Murcia Muni fue el escenario del inicio de las eliminatorias por el título en el futsal español. En la serie entre el segundo y el séptimo, el Pozo Murcia se llevó el primer punto de la eliminatoria al vencer a Jaén por 5-2. Hoy empiezan los otros tres cuartos de final. A las 7:30 Palma Futsal Manzanares, a las 8:15 Gimbi Cartagena Movistar Inter y a las 9 Barça Viña al Valival de Peñas.
1: Y a Rafa Jodar lo dejamos empate a un set con Mikkelsen y perdiendo 2-0 en el tercero. Hasta aquí lo especial del deporte, las 3:25, Pilar.
3: Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
4: Pilar García Muñiz.
5: La tarde.
4: COPE Onda Naranja.
6: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Deportes, deportes, deportes.
5: COPE Onda Naranja.
4: Estar informado.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Deportes COPE. Y para arrancar, muy buenas noticias que les cuenta un servidor, Esteban Carpio. El club de balonmano Oliva, concretamente su equipo juvenil, ha conquistado la Copa Federación Plata ante el Nules. Manolo Sansaloni es su presidente.
8: Ha anat de menys a més, tot gràcies també al nostre entrenador Javi, que ha posat molt de la seva part, ha confiat en el grup de xiquetes, que era un equip que no era massa nombrós, han tingut que fer un sobreesforç. Eren molt joves, perquè n'hi ha moltes juvenils de primer any i també n'hi ha inclús alguna cadet, i aleshores pues, en Lliga pues, van començar guanyant alguns partits, però al final de Lliga van aconseguir pues, acabar més o menys a meitat de taula classificatòria. I ara, finalment, en la Copa, on no havien perdut ningú partit, en la fase de grups van guanyar absolutament tots els partits. Després, en semifinals, va ser un passeig, va ser una semifinal molt, molt fàcil, on van guanyar ja fora de 6 gols i en casa van guanyar de 14 o de 15 gols. I després, la final de la Copa Plata, sí que va ser un partit molt, molt, molt igualat. De fet, es va tindre que jugar en dos caps de setmana perquè vam anar a jugar al Zira, contra el Nules era, i es va tindre que suspendre el partit a la primera part, que anàvem perdent 12-10, perquè per culpa de la pluja, com hi ha goteres en el pavelló i es van fer uns xarcos no. I este cap de setmana passat pues, vam anar a l'Origuilla a jugar la segona part i les nostres ja en el primer minut van aconseguir remuntar estos dos gols en un 0-2 de parcial ja inicial, i al final les nostres en els últims instants de partit sí que van agarrar una rendeta de 3 gols.
7: Y mañana a las 9 de la mañana tienen una cita en la Font d'en Carròs con el baloncesto. Se va a celebrar una jornada para todos los públicos en el municipio, cuya organización corresponde a Samuel Pereiro.
9: Volem compartir un dia festiu amb el poble i amb el resto de clubs i equips de la comarca en un ambient festiu i alegre, i compartir tota aquesta, celebrar la passió que tenim per el nostre esport, que és el bàsquet. Començarem matinet en la categoria Baby, que per molts d'ells serà la primera volta que competeixen i que tenen els seus primers partidets, i serà molt bonic de veure. Després continuarem en les categories de prebenjamí, benjamí, aleví e infantil. I per la vesprada continuem en la festa amb un torneig de sènior masculí entre 4 equips, que seran l'equip del Verger, 2 equips de la Font i l'equip de Gandia, l'UPB Nuits pel Bàsquet Gandia, en un format de partits a 20 minuts a temps corregut, format paregut al All-Star de la NBA. Tindrem també un partit femení en el mateix format en el Club d'Oliva contra les xicones de la Font, i per acabar tindrem un concurs de triples, un concurs de tips per equip i un concurs d'uno contra uno, que està creant molta expectació i moltes ganes de participar, dels participants com els aficionats, per veure i per poder gaudir d'aquest concurs.
7: Pintaza, pintaza. I lo que també tiene muy buena pinta, en este caso, en el Grau de Gandía, es el torneo que van a disputar el Club de Vóley Arenas y el Club de Vóley Bellreguard. Chimo Borràs es el míster del primer conjunto.
10: Nos han confirmado clubs como el Club Voleibol Valencia, Picassent, vendrá también equipos del Bellreguard, que es el club con el que estamos trabajando para ir al Campeonato de España. Y nada, pues muy contentos por un año en el que a nivel de competición pues hemos clasificado como segundos autonómicos para el Campeonato de España, hemos ganado la Liga Benjamín, hemos quedado segundo en la Levín Autonómica. Y nada, durante el torneo pues los niños seguirán intentando recaudar

0: Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
1: En el Col·legi Borja Jesuïtes Gandia continuem amb les nostres visites personalitzades. Reserva ja la teua cita al 96-296-1768. Col·legi Borja, un col·legi menut per a fer grans persones. Seguis-nos a les xarxes socials i informa't també al 96-296-1768. Jesuïtes Gandia, on un bon començament pot canviar el teu destí. Vine a la teua visita personalitzada. T'esperem.
2: COPE Onda Naranja
3: 90.6 FM. Estar informado.